Atenció, per als nois de Balenyà, perquè aquí tot nois, eh? Com s'anomena el procés que experimenten alguns animals quan passen de la forma de larva a l'estat adult amb un aspecte ben diferent?